0: Bona vesprada. El Palau de la Generalitat acull a aquestes hores l'acte commemoratiu per al 30 aniversari del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, presidit per Juanfran Pérez Llorca. Este òrgan és l'encarregat de vetllar per la legalitat de l'actuació de les administracions valencianes i celebra tres dècades ja de trajectòria. Aniversari que arriba més en un context marcat per la falta d'acord polític per a renovar els seus consellers, els mandats per als quals estan caducats des de fa anys, una situació que la pròpia institució ha vingut reclamant desbloquejar. Els contem també que la compravenda de vivendes en la Comunitat Valenciana va baixar un 8,6% al juliol respecte al mateix mes de l'any passat, quasi tres dècimes per damunt de la mitjana nacional. En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha investigat a 21 persones que transportaven roba falsificada a un punt de venda informal al costat del mercat ambulant municipal de la localitat valenciana de Benaguasil. S'han après més de 5.400 peces de roba de diferents marques per un valor de més de 1.200.000 euros que podrien vulnerar la legislació de la propietat industrial. I València acull avui una jornada en la qual nutricionistes valencians i esportistes d'elit van analitzar el paper de l'alimentació en la preparació i el rendiment esportiu. L'informe La nutrició també s'entrena revela que el 98% dels esportistes i el 100% dels responsables de clubs i equips de la comunitat consideren que l'alimentació és important per al rendiment esportiu, però la seva incorporació professional continua sent limitada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
3: Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles un día más. Estamos en directo, la hora más bonita del día, 12 y 22 minutos. Y además es viernes, que es el mejor día de la semana porque tenemos todas las expectativas puestas en disfrutar y aprovechar el fin de semana. Por eso vamos a traerles, por supuesto, una opción de ocio, como siempre, muy interesante, que es cinematográfica. Estará con nosotros hoy en el programa El Acomodador. Vamos a tener tiempo para el análisis de la actualidad, que fíjense si da de sí. Será con el periodista Fernando Ramón en nuestra sección El Observador. Vamos a hablar también sobre el dolor crónico. Es una patología que cada vez tiene una mayor prevalencia en nuestra sociedad, es decir, que cada vez afecta a un mayor número de personas. En octubre es el mes del dolor crónico y vamos a acercarnos a una nueva forma de abordarlo de la mano de los especialistas del Hospital Universitario del Vinalopó. Y vamos a hablar de solidaridad en esta ocasión con la ONG de MIMS, Fundación María Isabel Miñano Sarabia,

0: las previsiones apuntan a que prácticamente toda la próxima semana se va a mover en con estas tintas.
1: Último punto es para destacar que la Escolanía del Misterio de Elche va a estar el domingo, va a cantar en la Catedral de Granada, va a ser en la Eucaristía en honor a la Virgen de las Angustias, patrona de la capital andaluza. Ahora más información, en este caso del ámbito de la comunidad. Buen fin de semana.
2: Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
3: Denuncien una segona agressió racista a un jove senegalès en tavernes de la Valldigna. Bona vesprada, ja els varen contar ahir que un altre jove, en este cas d'origen magrebí, va ser apallissat també en esta localitat la mateixa nit. El vídeo d'esta primera agressió s'ha fet viral. Esta vesprada les 8 ha convocat una concentració en la plaça Major de Tavernes. En seguida els conte més fets, junt a altres notícies que estan passant este divendres a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Com es diuen, Tavernes antifeixista ha denunciat una segona agressió racista a un jove senegalès en Tavernes de la Valldigna la mateixa nit en què un altre jove, en este cas d'origen magrebí, va ser apallissat, com es veu en un vídeo que s'ha fet viral i que ja està investigant la Guàrdia Civil. Núria Moreno.
4: L'associació assegura que el jove senegalès va acabar amb la mandíbula trencada i va ser ingressat a l'hospital on evoluciona bé de les lesions patides i que la família, arrelada en el municipi, els ha informat que volen presentar una denúncia formal per l'agressió que, segons ha manifestat, sembla que no va ser dut a terme per les mateixes persones que van agredir a l'altre jove. Esta vesprada, a les 8, l'Ajuntament de Tavernes ha convocat una concentració en la plaça Major en repulsa per les dues agressions suposadament racistes ocorregudes durant les festes del municipi dissabte passat.
3: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha defensat en la Comissió d'Educació de les Corts UIL la gestió que el Consell realitza en matèria educativa i que, insisteix, passa per no convertir l'escola valenciana en un camp de batalla. Amparo Sánchez.
5: En matèria d'infraestructures, ha avançat la consellera que fins a 2029 s'invertiran 1.410 milions d'euros dins del Pla Edificant.
6: No passa per signar un paper, passa per facilitar l'execució d'allò que se signa. Este Consell ha hagut d'incrementar les dotacions assignades, que en el millor dels casos va ser d'un 33%, front a més del 80% en 2025.
5: El pla també contempla eliminar les aules prefabricades que ha recordat Ortí no les ha posades l'actual Consell, sinó que s'han anat acumulant durant molts anys.
3: L'oposició d'Esquerra censura al complet esta gestió de la consellera d'Educació. Consideren que encara falten moltes respostes. Ramon Pérez.
7: Sí, les crítiques de Compromís passen per ixe pla edificant i per la recent denúncia de la mateixa Generalitat contra este pla. Gerard Fullana assegura que els valencianistes estan estudiant mesures legals al respecte.
8: És un cas inaudit. Estem davant d'un govern que es denuncia a ell mateixa per a retirar obres que els seus tècnics prèviament han dit que són imprescindibles i que el TCJ ha reiterat que són imprescindibles. Que es retiri el recurs al Suprem, un recurs que van a perdre, que l'únic efecte que té és retardar 2 anys més l'inici de les obres.
7: El Partit Socialista demana directament la dimissió de la consellera d'Educació. El seu portaveu d'Educació, José Luis Lorenz, opina que aquestes explicacions d'avui de Carmen Ortí arriben tard i arriben malament.
9: En lo que no se pot fer és vindre un mes després d'inici de curs a donar comptes del que passarà en el proper curs. És una vergonya. I a més això fa i motivarà que demanem la dimissió de la consellera. Per què? Perquè vull recordar que en el mes de juny se va ajornar una vaga indefinida. I van dir que negociarien. No s'ha negociat res.
3: I la Generalitat i les organitzacions sindicals dels bombers forestals han aconseguit avui un acord que mobilitza més de 15,4 milions d'euros per a la millora del salari i el reforç de la plantilla. Ho ha anunciat el president Juanfran Pérez Llorca després de reunir-se este matí amb el col·lectiu.
4: L'acord contempla més de 8,7 milions d'euros per a millorar les condicions retributives dels dos professionals adscrits als operatius d'extinció d'incendis, amb increments segons la categoria que arriben a 458 euros mensuals. També la possibilitat de creación de nuevas plazas.
10: Un acuerdo donde van a mejorar mucho sus condiciones laborales, pero también vamos a aumentar la plantilla de personal. 64 nuevos compañeros se van a unir al equipo, porque los incendios también se apagan en la prevención y en la preparación.
4: L'acord és satisfactori, segons Ferranedo, delegat sindical de CGT Bombers Forestals del País Valencià, encara que assegura que estaran vigilats

0: tants fins que es materialitze.
1: La negociació sobre els complements de toxicitat, perillositat i penositat era una obligació per la llei estatal de bombers i bomberes forestals que es va aprovar en novembre de 2024 i les millores del tercer torn i el transportat i el personal administratiu són positives també. Tot i que valorem positivament, fins que no es materialitzen els acords no estarem satisfets del tot, ja que tenim l'experiència amb este govern d'acords signats que s'han fet realitat 2 anys després.
0: Insisteixen també en l'obligació d'aprovar un conveni col·lectiu únic per al Consell. Aquest acord és un pas decisiu cap a aquest conveni.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: La Fiscalia Anticorrupció investiga l'ascens de l'actual subdelegat del govern en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez, com a funcionari de l'Ajuntament de Canet de Berenguer. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
4: Les diligències analitzen el procés de promoció interna que va permetre al subdelegat passar de la categoria professional C1 a la AU. La Fiscalia té un termini de 6 mesos prorrogables per estudiar el cas i decidir si presenta una denúncia formal en el jutjat. El cas ja havia sigut objecte d'un pronunciament judicial. El mes de juliol, un jutjat de València va rebutjar anul·lar les bases de la convocatòria d'aquest ascens després que un particular que optava a la plaça qüestionara el procediment. A més, el Tribunal de Comptes es va comunicar que no apreciava irregularitats en el procés.
3: I el proper dilluns comença en la Comunitat Valenciana la campanya de vacunació 2026-2027 i el sindicat d'infermeria SATSE ja ha denunciat que la Conselleria de Sanitat segueix sense concretar ni una sola mesura per a reforçar les plantilles d'infermeres. Carlos Buchó, secretari d'Acció Sindical de SATSE, adverteix que va produir-se el col·lapse assistencial de tots els anys.
5: No se puede estar atendiendo a la población y vacunando a la población a la vez. Por tanto, al final, los resultados de la vacunación no son los esperados. Y esto lleva a que cuando la incidencia de estos virus sube en enero, acabamos repitiendo todos los años los mismos resultados. Atención primaria y urgencias colapsadas, paralización de la actividad quirúrgica y saturación de los centros hospitalarios.
3: Y Comissions Obreres també denuncia que en el que portem d'any més de 2.300 sol·licitants d'ajudes a la dependència han mort abans que la Generalitat resolguera l'expedient o abans de rebre la prestació aprovada. El sindicat exigeix més voluntat política i més finançament. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
6: Lo ha exigido en Alicante el secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, Juan Pradels, denuncia que con una lista de espera de 30.000 personas pendientes de valoración seguimos incumpliendo la ley en la comunidad.
7: Desde que se la solicita hasta que la obtiene son más de 300 días. Es muy grave cuando la normativa actual nueva dice que en 90 días.
6: En la comunidad la dependencia llega a 184.000 personas, de las que 133.000 reciben el cuidado de sus propios familiares. Y es que falta oferta pública de residencias. Otra reivindicación para las protestas programadas cara al 1 de octubre con motivo del Día de las Personas Mayores.
3: Y es disparen a Castelló les solicituds per a convertir baixos comercials en vivendes i turístiques. Els empresaris del turisme demanen a l'Ajuntament que intervenga perquè diuen són els únics que poden regular-ho. Lorena Pardo, Castelló.
8: Només a la capital de la Plana, en 2 anys i mig, s'han registrat 723 peticions de canvi d'ús de local a vivenda. Els empresaris del turisme protesten perquè diuen això és especulació. Javier Gallego, Dosbec.
9: Aquí estamos en la prostitución del uso del concepto turismo, que es utilizar el turismo como manta blanqueadora de lo que es pura especulación, con la connivencia de los ayuntamientos, porque ellos podrían perfectamente regular, pero que la mayor parte de los ayuntamientos no pueden hacerlo porque si no se quedarían sin votantes.
8: Apunten que els pisos redueixen l'oferta residencial, disparen el preu del lloguer i són competència desleial per al sector turístic.
3: I les associacions de víctimes de la Dana i col·lectius socials i sindicals es concentraran este dissabte a Alacant. És la primera vegada que aquesta mobilització és de la província de València. Demanen la dimissió, que renuncie Carlos Mazón al seu escó a Alacant. Pepe Requena.
10: Y se produce aquí, ya que es donde está la oficina del expresidente Mazón. Mariló Gradolí, una de las portavoces, ha expresado que las víctimas y la sociedad no pueden quedarse en casa después de que esta semana en el Congreso Mazón siguiera sin asumir su responsabilidad.
11: Mazón continúa sin asumir responsabilidades y disfrutando de su situación de aforado. Por eso, este sábado 26 de septiembre, tenemos que llenar Alicante.
10: La protesta será a las 18 horas ante la sede de presidencia de la Generalitat en Doctor Gadea 10, a favor de las víctimas, de la justicia y de la dignidad.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2 i 31 minuts i arrenquem mitja horeta de ràdio fins les 3 de la vesprada, avui divendres, a més, per a parlar-los de moltes coses que passen a la comunitat. Gastronomia, projectes interessants. De seguida fem connexió amb Marta Llinares, la nostra companya. Amb ella obrim cada divendres les portes del Rebost i Andrea Gut ens contarà coses també molt relacionades amb la gastronomia, però deixa gastronomia que sovint es perd als xicotets pobles i que gràcies a certs projectes pues, es tracten de recuperar forts que tanquen, persianes que baixen, no? Pues, hi ha un projecte molt interessant que ara els anem a donar a conèixer, que farà, que, i esperem, que molts d'estos comerços que es plantegen el tancar o que ja estan tancats que puguen reobrir o mantindre. De seguida anem a això, però primer, actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña, bona vesprada.
1: Primer anem a eixa actualitat, conta'ns principals notícies.
2: Bé, pues, comencem a Tavernes de la Valldigna perquè Tavernes Antifeixista ha denunciat una segona agressió racista a un jove senegalès en esta localitat la mateixa nit en la que, recordem, un altre jove d'origen magrebí també va ser apallissat, com es veu en un vídeo que ja s'ha fet viral i que està investigant la Guàrdia Civil. Esta associació assegura que el jove senegalès va acabar amb la mandíbula trencada i va ser ingressat a l'hospital on evolucionava de les lesions patides i que la família arrelada en este municipi els ha informat que volen presentar una denúncia formal per esta agressió. I també, com diguem, la Guàrdia Civil està investigant la de l'altre jove magrebí. Esta vesprada a les 8, l'Ajuntament de Tavernes ha convocat una concentració en la plaça Major en repulsa per aquestes dues agressions suposadament racistes ocorregudes durant les festes del municipi dissabte passat. Parlarem també d'educació perquè la consellera Carme Ortí ha defensat este matí en la Comissió d'Educació de les Corts la gestió que el Consell realitza en matèria educativa i insisteix en que passa per no convertir l'escola valenciana en un camp de batalla. En matèria d'infraestructures ha avançat la consellera que fins a 2029 s'invertiran 1.410 milions d'euros dins del pla edificant. L'oposició no aprova la gestió que fa la consellera, més bé la censura. Des de Compromís critiquen que passen completament del pla edificant, denuncien que la Generalitat està contra este pla i els socialistes li demanen la seva dimissió. I avui hem contat també ja que la Generalitat i les organitzacions sindicals dels bombers forestals han aconseguit un acord que mobilitza més de 15,4 milions d'euros per a la millora tant del salari com del reforç de la plantilla. Este matí ho anunciava el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Parlarem també de que el proper dilluns, Begoña, comença aquesta campanya de vacunació per a la grip 2026-2027 i el sindicat d'infermeria SATSE ja ha denunciat que la Conselleria de Sanitat segueix sense concretar ni una sola mesura per a reforçar la plantilla. Adverteixen d'este sindicat que va tornar a haver col·lapse assistencial. Parlarem també de la dependència i dels majors, dels pisos turístics a Castelló, que comencen a intentar també créixer molt en esta ciutat i no deixen Castelló perquè volia no passar de contar-te que el municipi de Suera acull este dissabte una nova edició de la trobada de pobles del Parc Natural de la Serra d'Espadà, una cita que enguany té un caràcter especialment rellevant després d'aquest incendi en la Vall d'Uxó d'aquest estiu que va afectar el 12% del Parc Natural. Si et pareix, escoltem el nostre company Juanjo Tobar que ens ho conta des d'allí.
3: La jornada reunirà activitats, tallers, intercanvi de llavors, mostres d'oficis tradicionals i productes locals, però un dels principals focus estarà en una taula de debat dedicada a la prevenció d'incendis forestals. José Martí és l'alcalde de Suera.
4: Prendre nota, no?, del que ha passat i aprendre tots i fer el possible per a que no torni a passar. Solem dir constantment, no?, la gestió del bosc és fonamental.
3: Experts i representants vinculats al territori analitzaran com previ i afrontar estos episodis en un parc natural que este estiu ha patit un dels seus incendis més importants.

0: y ojalá de ahí salga, que si de todo este curso sale un panadero de nueva generación, pues nosotros encantados.
1: Bueno, imagínate los futuros talentos que puedan salir de esta tarde, de ese taller infantil de elaboración de la mortadela.
0: Con que salga uno ha valido la pena.
1: Desde luego. Bueno, pues Juan Pablo, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues feliz mocahora, feliz Nou d'Octubre y bueno, pues a comer muchos mazapanes, muchos chiulets. Y seguiremos hablando.
0: Vale, muchísimas gracias a vosotros.
2: Gracias.
1: Adiós. Y bueno, Marta, pues, a mí me entra mucha fame. Y mira que no he dinat, pero me mencharía ahora una bandejeta de frutetes de mocaura.
2: Si hem de començar pel postre, comencem pel postre.
1: No, sense cap problema.
2: No passa res.
1: Que sí.
2: No passa res. Bueno, hem de dir que a més estan acompanyats estos tallers que hem comentat, acompanyats en jocs infantils tradicionals i de mira, més. És a dir, que la vesprada va ser molt intensa.
1: Sí, molt bona iniciativa.
2: En estos jocs, bona iniciativa, clar que sí.
1: I tens algun apunt més a l'agenda de cosetes que no es poden perdre arreu de la comunitat, Marta?
2: Sí, bueno, hi ha moltes... La veritat és que és un cada setmana completíssim d'activitats gastronòmiques, perquè mira, està el concurs internacional d'allipebre de Catarroja, el sabor més autèntic de l'Albufera, i una jornada que celebra, que és avui, que celebra les arrels, demà, perdó, dia 26, les arrels gastronòmiques i la tradició popular de l'horta valenciana. Després tenim el festival Dena, perdó, i bueno, pues un festival on la gastronomia és la protagonista i a més podríem dir que diferents punts de vista de la gastronomia es posen en conjunt en este festival, que serà dissabte i diumenge. També tenim la Fira de l'Ametlla d'Albocàsser el cap de setmana, i a més en Benidorm també tenim, bueno, pues que continuen aquests còctels, les jornades de còctel, el concurs de còctels de Benidorm, i que poden gaudir, bueno, de còctels amb alcohol, sense alcohol, bueno, amb moltíssima creativitat, i tots ells boníssims. En Vinaròs tenim de tapa en tapa, o sigui, continua i acaba aquest diumenge. I, bueno, és que hi ha tantes coses per a degustar i disfrutar en la nostra comunitat.
1: Sí, moltíssimes. Jo faig un últim apunt, i és que este diumenge, ja que parlaves de Catarroja, del port de Catarroja, de la Llipebre, és que este diumenge 27, a més, torna la Festa de la Sega, que és la que està organitzada per la DEO Arròs de València en col·laboració amb l'Ajuntament, on hi ha activitats entorn a la cultura com el cant de batre, la demostració de la Sega o show cookings. A més, també es nomena el segador d'honor 2026 a Vicente Rioja com a segador d'honor, així que el diumenge 27 al Port de Catarroja ja sabem també que podem tindre totes aquestes activitats relacionades també amb la sega, amb la sega de la rosa, allò tan tradicional.
2: Bueno, que bé.
1: Així que Marta, de moment ens quedem amb tot això i més.
2: Sí, ho anotem tota l'agenda. Moltíssimes gràcies, Begoña.
1: La setmana que ve xerrem. Gràcies a tu.
2: Gràcies, adéu, bon cap de setmana.
1: Igualment.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.

0: juntos, pero...
1: Les 2:49 minuts s'incorpora així a la taula Andrea Gut. Bona vesprada, Andrea.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Venim de parlar de gastronomia, precisament, però ara no deixem de parlar-ne d'ella, però des d'un punt de vista més social. A l'interior de les nostres comarques, abaixar la persiana d'un negoci és molt més que deixar de prestar un servei. És perdre un punt de trobada, un lloc on fer la compra, esmorzar o simplement coincidir amb els nostres veïns. Avui volem parlar des dels dos extrems. Per una banda, els pobles que desgraciadament continuen perdent serveis i d'altra, els que viuen l'alegria d'un nou local que puja la seva persiana, no?
2: Sí, per exemple, comencem per Villores, a la comarca dels Ports de la província de Castelló, perquè allí això està a punt de passar. És un municipi que només té 51 habitants i el seu únic bar i botiga busca una persona que n'assumisca la gestió després de la jubilació el pròxim 30 de setembre de qui ha estat al capdavant de l'establiment durant més d'una dècada. És un municipi molt menut, però que pot arribar a reunir unes 300 persones en algunes èpoques, i per a facilitar que algú agafi aquest relleu, l'Ajuntament ha establit un cànon de només 600 euros anuals i ha dit que assumirà les despeses d'aigua i fem, mentre que el nou gestor haurà de pagar l'electricitat, però ja han dit que volen donar facilitats per a que algú s'anime a continuar-hi sa vida. Clar, al poble, sí. No? I sos bars que al final donen la vida als nostres pobles, però no només passa a l'interior i en els municipis despoblats. Per exemple, tenim un altre cas a Castelló, a la pròpia capital de la Plana, però en aquest cas al seu districte marítim, al Grau de Castelló. Allí tancarà la patxeta

0: Eca és un bar mític, un dels més emblemàtics del Grau de Castelló, que després de 47 anys, quasi 50, baixa la persiana. El seu propietari, Ximo Alepuz, ha dedicat tota la seva vida al local, que és tota una referència allí al Grau, i aquest cap de setmana, per acomiadar aquest espai tan estimat, celebrarà The Last Waltz, una festa de clausura que va reunir a clients habituals de la Pacheca, veïns i amics també del Grau de Castelló. Per tant, vegem que no és una cosa, no?, que passe
1: no
0: en
1: aïllat.
0: Els municipis més menuts, també les ciutats en creixement, com és el cas de Castelló, també es baixen les persianes. Però davant d'aquesta realitat també apareixen iniciatives que intenten donar-li un poc la volta, i és el cas del projecte RENT, del que parlem avui. Està impulsat pels grups d'acció local Carot Xúquer, Serra Grossa i Som Rurals, que treballen per recuperar els obradors artesanals en municipis rurals de la província de València. La iniciativa posa en contacte persones que ja tenen un forn o un obrador o que estan en procés d'obrir-lo amb altres que volen fer-ho, que volen emprendre i recuperar una activitat tradicional. I és el cas, Begoña, del nostre protagonista d'avui, de Vicent Tormo, de 33 anys, que està a punt d'obrir el forn dels seus somnis, junt al seu germà Pau Tormo, de 29 anys, en l'Ènova, en la Ribera Alta, i d'uns 900 habitants, que en la pandèmia, a més, va perdre el seu últim forn, que també abastia als altres municipis del voltant. Vicent, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Benvingut.
2: Hola, bona vesprada.
0: Bueno, Vicent, tu eres forner i pastisser de tota la vida, de professió, i fa uns anys et vas adonar, no?, que el teu somni i el del teu germà Pau, que també és forner, era obrir un forn al teu poble, a l'Ènova, i ara estàs a punt de fer-ho en unes setmanetes, si no m'equivoque. Quan va començar exactament tot això?
2: Sí, així és. Bueno, va començar realment... Jo vaig estar a Barcelona treballant de forner amb el mestre Xavier Barriga, i al tornar al poble és quan m'adoni que realment podria obrir el forn, ja que, com bé has dit abans, malauradament es va tancar el forn del poble. I dic, ara és el moment d'obrir el forn. Però no va ser possible en aquell entonces, i ara, no en unes setmanes, sinó en un parell de mesos, suposo que podrem obrir les portes del forn del poble de l'Ènova.
1: Ho heu pogut fer a través del projecte RENT que comentava Andrea? No sé com vos està ajudant o en què consisteix.
2: El projecte RENT en si consisteix en ficar en contacte a tots els forners que vulguin participar i aquells de nou que vulguin emprendre o vulguin quedar-se el traspàs o un forn que ja va tancar les persianes, tornar-lo a obrir.
0: En el vostre... Sí, conta'ns, Vicent.
2: No, continua.
0: No, que te volia dir que en el vostre cas sí que és veritat que vau conèixer el projecte RENT després de començar ja el projecte, no? Perquè tu vas intentar-ho després de la pandèmia, vas veure que era molt complicat i t'ho vas deixar, d'alguna manera, per dir-lo d'alguna manera, vas retomar uns estudis que tenies de direcció de cuina, i després, al fer el projecte final d'eixe grau de cuina, no? Vas adonar de que sí que podies tornar-ho a intentar, i va ser mentre ho estàveu fent-ho realitat que vas conèixer aquest projecte, no? On t'ajuden, doncs, a fer alguns tràmits, te formen també, no? T'assessoren d'alguna manera.
2: Sí, així és. Vaig acabar els estudis de direcció de cuina, i per acabar els estudis te queda el projecte de la creació d'empresa, i jo ja, com tenia la idea de muntar el forn, vaig aprofitar aquest treball, que és un treball escolar, per a fer un projecte que puga tindre un futur. I així va ser. En el seu moment no va poder ser, però ara hem trobat un local així al poble, i és quan realment el portarem a terme, aquest treball, que va ser un treball escolar o de l'institut.
1: I com es dirà el vostre forn? També un poc, què és el que voleu aconseguir amb ell? Ja comentaves que serà d'ací un parell de mesets i aquesta apertura, però com serà i com es dirà?
2: El forn es dirà Les Ènoves, i té tota una història el nom de Les Ènoves, perquè perteneixem al poble de l'Ènova, perteneix a la Ribera Alta, a la comarca, la comarca de la Ribera Alta, però justament així a l'Ènova està la séquia comuna de l'Ènova, i la séquia, bueno, les terres dels termes dels pobles que reguen d'aquesta séquia s'anomenen Les Ènoves, és una subcomarca dins de la Ribera Alta.
1: Que curiós.
2: I malauradament...

0: en aquests pobles, que són cinc, que és Rafel Goraf, Senyera, Pobla Llarga, Manuel i l'Ènova, no tenen cap forn i en un futur espero que el nostre siga el primer i molts que vinguen darrere d'aquesta zona. Que per això portar el nom de les Ènoves.
1: I com ho està vivint la gent? Perquè imagine jo que estaran supercontents, no?, de tornar a tindre moltes ganes, forn des de la pandèmia, que ja fa uns quants anys d'això.
0: Ho parlo amb els meus pares i dic que és, o pense que és el negoci més esperat del poble, perquè tot el món, tots els veïns i coneguts, i quan obriu el forn? I quan estarà? I fareu això, i fareu l'altre, i fareu pastisseria, a part de pa fareu altres coses, i sí, farem de tot. És un forn tradicional, que coneguem de barri o de poble, i a part tindrem una xicoteta cafeteria per a que el poble puga socialitzar, és un poble de gent gran, aleshores també que tinguin l'excusa de deixar de casa i ser persones grans i trobar-se amb amics de tota la vida o amb veïns i que tinguin aquesta motivació per eixir de casa i que facin poble. Al final el que busquem no és un negoci com a tal, és un servei que necessita tots els pobles i tots els barris.
2: Totalment. Uh-huh. Jo, mira, vaig aprofitar per a fer una crida. Al meu poble necessita un forn també, que és venir a cuidar el xuquet,
1: no
2: també la Ribera.
1: No tenim forn, no tenim forn.
2: Però la Ribera Baixa, en aquest cas, no tenim forn, encara en fa anys.
1: Que trist, eh?
2: No tenim forn, tenim despatx de pa en les botigues que n'hi ha, però no n'hi ha un forn, no n'hi ha una pastisseria. Necessari. Així que si algú té una idea o jo facilite contactes.
1: Pues mira, perquè es poden dirigir a les associacions aquestes que hem dit, no? que han impulsat
2: el projecte
1: REN.
2: Sí.
1: Les persones que estiguen interessades en formar un forn a Benicull.
2: Jo ho llance per lo que dia Vicent, no? Que molts pobles ho necessiten, és la regeneració i el manteniment dels pobles. Tu, d'aquesta manera, i en aquest projecte, Vicent, és el que fa possible tornar a viure al poble i establir-se, no?
1: Clar.
0: No, clar que sí, vull dir, per a poder viure al poble necessitem serveis, necessitem escoles, necessitem metges, necessitem bars, encara que sembla que el bar, si el bar són mediterranis i al final es relacionem sempre al rededor d'una taula i necessitem un bar i necessitem també un banc i sobretot un forn.
2: Clar que sí, clar que sí.
0: Al final és un servei bàsic i cal tindre un forn en el poble.
2: És fonamental. Quina serà la vostra especialitat, Vicent? No sé si n'hi ha alguna aixina exclusiva ja que ens pogués donar.
1: Que sou els pastissers. Es té que notar, segur.
0: Així, realment no sé d'on n'hi és el dolç. És un braç de gitano, no? En tots els llocs n'hi ha un braç de gitano, però el que fa el poble de Manuel Olenova no sé realment d'on n'hi és. És un braç de gitano que va farcit de crema pastissera i llet de pot.
2: Ai, que bo. Sí. Doncs allà estarem, Andrea, jo, quan l'obrigués per a degustar-lo. Clar que sí. Enhorabona per aquesta pròxima apertura en 2 mesos de les Ènoves, gràcies a projectes com REN que intenten que en els pobles més menuts que no hi ha certs despatxos, no?, en puga llaure i amb talent jove també, com el de Vicent i Pau, estos dos germans. Així que enhorabona, Vicent, i gràcies per contar-nos-ho.
1: Gràcies, Vicent.
0: Moltes gràcies. Bona vesprada.
2: Gràcies. Adéu. Ai, ja queda un minutet per anar acomiadant-nos. Quines històries més boniques descobrim,
1: Sí, pobles, sí. Això m'encanta
2: a mi. Sí, ho donem a conèixer a la Comunitat Valenciana en la Onda.
1: Exactament.
2: Companya, jo torno a dir que al meu poble fa falta forn. Que qui vulgui obrir un forn al meu poble, que serà molt benvingut.
1: Jo, en 2 mesos estem parlant de l'obertura del forn de Benicull després de
2: fa molts anys. Algun dia. Clar que sí. Que els nostres pobles tenen que reviure, tenen que tindre aquests recursos.
1: Exactament.
2: Però de primera mà, clar que sí. Gràcies.
1: Gràcies,
2: Andrea.
1: Bon cap de setmana.
2: Gràcies també a vostès. Ens acomiadem. Que tinguem molt bon cap de setmana. Adéu.

0: 4-3. El último gol lo marcó Jordi Paulina, que es un futbolista que juega en el Fortuna de Düsseldorf, un clásico alemán que ahora juega en tercera división. Y sí, Jordi, como la mayoría de sus futbolistas, nació en Países Bajos. Y ayer te comentaba la visita de Israel a Austria. Pues en ese partido fue expulsado el jugador israelí Sayed Abu Farchi, que acaba de marcar el gol del empate. Se le ocurrió celebrar el gol arrancando el banderín del córner y simulando jugar al billar, según unos, lo que parece. O disparando un fusil, según otros, aprovechando el contexto político. El árbitro búlgaro mostró la segunda amarilla al considerar inapropiada su conducta. Si fue por el gesto o fue por manipular el banderín, ambas son motivos de tarjeta, e Israel terminó perdiendo 3-1.
1: Y es que las celebraciones no son siempre bien entendidas por todos.
0: No, porque viajamos a Australia, donde esta mañana ha jugado y empatado Brasil, un partido en Townsville, en Queensland, arriba y a la derecha del enorme territorio australiano, y donde la selección de Ancelotti ya entró con mal pie. El motivo, las risas y el comportamiento de algunos de sus futbolistas con el comité de bienvenida y la danza organizada por los Bulkukuraba, el pueblo indígena. Lo que se ideó como agasajo para la canariña terminó en duras críticas por lo que se ha entendido como falta de respeto a la cultura local, y más teniendo en cuenta que Brasil es un país que también cuenta con una importante población indígena de más de 1,5 millones de personas.
1: El Bulkukuraba, me lo apunto, Félix. Muchas gracias.
0: Apúntatelo. Adiós, buen fin de semana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
4: Les imatges parlen per si soles. Colps, més colps, la víctima a terra, insults i tot això de nit i en una situació de clara indefensió. La Guàrdia Civil està investigant dos agressions racistes ocorregudes a les festes de tavernes de la Valldigna, a la Safor, i ha convocada per a les 8 una concentració per a denunciar la situació i per a clamar que tavernes no és racista. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Divendres, d'acord i de desacord també, l'acord entre la Generalitat i els bombers forestals per a millorar les seues condicions, el desacord, el que es manté al voltant de la gestió de l'ensenyament valencià a dia d'avui. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat i els bombers forestals han aconseguit avui un acord que implica més de 15 milions d'euros per a la millora del seu salari i també el reforç de la plantilla. Ho ha anunciat el president Juan Fran Pérez Llorca després de reunir-se amb el sector. Núria Moreno.
5: L'acord contempla més de 8,7 milions d'euros per a millorar les condicions retributives amb increments segons la categoria que arriben a 458 euros mensuals. També la possibilitat de creació de noves places.
6: Un acuerdo donde van a mejorar mucho sus condiciones laborales, pero también vamos a aumentar la plantilla de personal. 64 nuevos compañeros se van a unir al equipo, porque los incendios también se apagan en la prevención y en la preparación.
5: L'acord és satisfactori, segons Ferran Edo, delegat sindical de CGT Bombers Forestals del País Valencià, encara que assegura que estaran vigilants fins que es materialitze.
7: La negociació sobre els complements de toxicitat, perillositat i penositat era una obligació per la llei estatal de bombers i bomberes forestals que se va aprovar en novembre de 2024 i les millores del tercer torn i transportat i el personal administratiu són positives també. Tot i que valorem positivament, fins que no es materialitzen els acords no estarem satisfets del tot, ja que tenim l'experiència amb este govern d'acords signats que s'han fet realitat 2 anys després.
5: Insisteixen en l'obligació d'aprovar un conveni col·lectiu únic, vital, diuen els bombers forestals, per a tot el personal de l'empresa pública Esgise, no sols el personal operatiu.
4: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha defensat a la Comissió d'Educació de les Corts la gestió que la Generalitat està realitzant en matèria educativa i que insistix, passa per no convertir l'ensenyament valencià en un camp de batalla. Amparo Sánchez.
8: En matèria d'infraestructures, ha avançat la consellera que fins a 2029 s'invertiran 1.410 milions d'euros dins del pla edificant.
9: No passa per signar un paper, passa per facilitar l'execució d'allò que se signa. Este Consell ha hagut d'incrementar les dotacions assignades, que en el millor dels casos va ser d'un 33%, front a més del 80% en 2025.
8: El pla també contempla eliminar les aules prefabricades que, ha recordat Ortí, no les ha posat des l'actual Consell, sinó que s'han anat acumulant durant molts anys.
4: L'oposició d'Esquerres censura al complet la gestió de la consellera d'Educació, considerant que encara falten moltes respostes. José Luis Lorenz, del Partit Socialista, demana directament la seua dimissió. Gerard Fullana, de Compromís,

0: compromís es refereix al pla edificant.
1: En lo que no se pot fer és vindre un mes després d'inici de curs a donar comptes del que passarà en el proper curs. És una vergonya que demanem la dimissió de la consellera.
2: És un cas inaudit. Estem davant d'un govern que es denuncia a ell mateixa per a retirar obres que els seus tècnics prèviament han dit que són imprescindibles i que el TSJ ha reiterat que són imprescindibles. Que es retiri el recurs al Suprem, un recurs que van a perdre.
0: Comissions Obreres denuncia que en el que duem d'any 2026, més de 2.300 sol·licitants d'ajudes a la dependència han mort abans que la Generalitat resolguera el seu expedient o abans de rebre la prestació que tenien aprovada ja. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
3: Lo ha exigido en Alicante el secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, Juan Pradels, denuncia que con una lista de espera de 30.000 personas pendientes de valoración, seguimos incumpliendo la ley en la comunidad.
4: Desde que se la solicita hasta que la obtiene son más de 300 días. Es muy grave cuando la normativa actual nueva dice que en 90 días.
3: En la comunidad la dependencia llega a 184.000 personas, de las que 133.000 reciben el cuidado de sus propios familiares. Y es que falta oferta pública de residencias. Otra reivindicación para las protestas programadas cara al 1 de octubre con motivo del Día de las Personas Mayores.
0: Demà dissabte tindrem la manifestació Mazón a la presó, corresponent a este mes de setembre. Les associacions de víctimes de la Dana i de més col·lectius socials i sindicals es concentraran a Alacant. És la primera vegada que aquesta mobilització eix de València i de la seva àrea metropolitana. Pepe Requena, Onda Cero Alacant.
5: Y se produce aquí, ya que es donde está la oficina del expresidente Mazón. Mariló Gradolí, una de las portavoces, ha expresado que las víctimas y la sociedad no pueden quedarse en casa después de que esta semana en el Congreso Mazón siguiera sin asumir su responsabilidad.
6: Mazón continúa sin asumir responsabilidades y disfrutando de su situación de aforado. Por eso, este sábado 26 de septiembre, tenemos que llenar Alicante.
5: La protesta será a las 18 horas ante la sede de presidencia de la Generalitat en Doctor Gadea 10, a favor de las víctimas, de la justicia y de la dignidad, ha concluido Gradolí.
0: Això serà demà dissabte. El que tindrem avui divendres, en apenes 35 minuts, a les 8 de la vesprada, serà a Tavernes de la Valldigna, a la Safor Concentració, a la plaça Major, en repulsa per les dues agressions racistes ocorregudes durant les festes del municipi el cap de setmana passat. Tavernes Antifeixista denuncia una segona agressió racista a un jove senegalès ahir a Tavernes, la mateixa nit en què un altre jove d'origen magrebí va ser apallissat, tal i com es veu en un vídeo que s'ha fet ja directament viral a les xarxes socials i que, per descomptat, investiga la Guàrdia Civil. Esta associació, este col·lectiu, assegura que el jove senegalès va acabar amb la mandíbula trencada i va ser ingressat a l'hospital i que la família, que està arrelada a la localitat, els ha informat que volen presentar una denúncia formal per l'agressió que sembla que no va ser duta a terme per les mateixes persones que van agredir l'altre jove. Lara Romero, alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, en declaracions a La Sexta del grup A3 Media.
7: Se oye y también se ve como la agresión va junto a unos gritos y una persecución. Sí que es una agresión racista cuando hay insultos por medio por su origen y procedencia. Todo está en manos de la investigación que le corresponde a la Guardia Civil, pero no podemos tolerar que el odio y la violencia del tipo que sea esté en las calles de nuestros pueblos.
0: Dos agressions racistes contra persones migrants arrelades a Tavernes de la Valldigna. I Juanma Badenas, regidor de Vox a l'Ajuntament de València, ha sigut imputat i citat a declarar per la denúncia que el sindicat d'estudiants de la ciutat va interposar contra ell per accedir a la seua seu, la del sindicat, sense permís i forçant el pany. Ell va alegar que es tracta d'un local públic, un local del consistori, i que ell té dret d'accedir-hi. El sindicat d'estudiants, però, ho considera un atac directe de Vox contra la seva organització.
8: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
9: La brújula Comunidad Valenciana.
0: Són les 7:28, estem en directe, Onda Cero, en la seva emissió per a la Comunitat Valenciana. Avui divendres ha conclòs l'edició d'enguany de la Fira Internacional Taulellera Sersaie, celebrada a Bologna, a Itàlia, amb 72 empreses castellonenques participants. La patronal de fregides i d'esmalts lamenta que s'hagi reduït la seva producció un 5% durant el primer semestre d'este 2026. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
9: Però la patronal també confia en la recuperació

0: La capital de la Plana, en dos anys i mig, s'han registrat 723 peticions de canvi d'ús de local a vivenda. Els empresaris del turisme protesten perquè diuen això és especulació. Javier Gallego, Dosbeck.
1: Aquí estamos en la prostitución del uso del concepto turismo, que es utilizar el turismo como manta blanqueadora de lo que es pura especulación, con la connivencia de los ayuntamientos, porque ellos podrían perfectamente regular, pero que la mayor parte de los ayuntamientos no pueden hacerlo, porque si no se quedarían sin votantes.
0: Apunten que els pisos redueixen l'oferta residencial, disparen el preu del lloguer i són competència desleial per al sector turístic.
2: Problemes a la ciutat i problemes també als pobles. A les zones rurals, quan un comerç tanca, es perd més que un negoci. Es perd xarxa local, tradició, identitat. I hi ha una iniciativa, Projecte Rent, que està impulsant la recuperació concretament dels forns dels pobles. Ho impulsen els grups d'acció local Caroig Xúquer i Som Rurals. Núria.
3: El que fan és posar en contacte a persones que ja el tenen obert o estan en procés de fer-ho amb altres, com Rafael i el seu germà, que volen obrir un.
4: Ma mare viu a un poble xicotet i bo, després de 15 anys treballant a València hem decidit jo i el meu germà tornar al poble de ma mare per invertir allà. Però la nostra idea és construir un forn de llenya i començar l'activitat de forner en el poble, que està en risc de despoblament.
3: Vicent i Pau, per exemple, esperen poder obrir un forn a l'Ènova abans que acabi l'any.
5: Pense que un forn, cada vegada que es tanca, es perden receptes, es perd un lloc per on la gent del poble o la gent del barri es puga reunir.
3: Beni i el seu marit van deixar la ciutat fa 6 anys i van obrir a Millares el forn de Filiberto. Ara comparteixen la seva experiència en el projecte Rent.
6: No tiene nada que ver estar en un horno rural que en un horno de ciudad. Porque yo tengo las dos experiencias. Me estoy retroalimentando de gente nueva y de sabia nueva porque también coges ideas de cosas que van saliendo innovadoras. Compartimos algo tan importante como es el seguir un oficio.
3: Esta iniciativa busca també recuperar receptes tradicionals, fer tallers i visitar centres de formació professional per a incentivar l'ofici.
2: L'ONG IAE Rescue està celebrant a Algemesí, a la Ribera Alta, les seues jornades nacionals de cerca i de rescat, des d'avui divendres fins a este pròxim diumenge. La trobada està reunint voluntaris i gossos de treball de les delegacions de València, Madrid, Galícia, Navarra, Melilla, tot amb l'objectiu de compartir formació i de millorar, el més important, millorar la coordinació davant futures emergències. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
7: La major part de les activitats es desenvoluparà al camp d'enderrocs d'Algemesí, on es simularan situacions reals. Segons ha explicat Moisés Belloc, president d'IAE, es realitzaran exàmens per a intervencions internacionals i s'instal·larà un campament base annex per a la convivència dels equips.
8: Que són importantíssimes per a consensuar el treball, també per a avaluar a los distintos voluntarios que estan preparándose para ello y al mismo tiempo pues conocernos todos y trabajar en conjunto.
7: Les jornades inclouran pràctiques de rescat, assistència sanitària i cerca en grans àrees o mitjançant gossos de rastre, de manera que s'enfortiran les relacions de cara a possibles actuacions conjuntes en grans catàstrofes.
2: L'aeroport de València ha viscut esta vesprada un aterratge d'emergència. Un avió de passatgers procedent de Suïssa ha detectat un problema al tren d'aterratge aproximant-se precisament a Manises. Ha hagut de fer diverses voltes al voltant de l'aeròdrom mentre l'aeroport posava en marxa el seu dispositiu de seguretat amb bombers i amb ambulàncies a la pista, per si de cas. Però finalment, tot ha quedat en un esglai perquè l'aeronau ha pogut aterrar sense incidències, tot i que ha quedat varada al mig de la pista durant uns minuts i això ha fet interrompre tant els enlairaments com les arribades a l'aeroport valencià. S'han hagut de desviar 5 vols a l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández. Contem també que dos dones han resultat ferides en un accident ocorregut al polígon industrial de Finestrat a la Marina Baixa i que, a més, la Policia Nacional ha desarticulat a Xàtiva, a la capital de la costera, un grup criminal dedicat als robatoris amb força en domicilis. Els ha intervingut quasi 3.000 euros i diverses peces de joieria i bijuteria intervinguts en esta operació. Temps ja per als esports en esta vesprada de divendres, prèvia al cap de setmana esportiu. Eduardo Esteve, què tal?
9: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Ens avançava ahir a aquestes mateixes hores Sergi López, que teníeu convidat ahir a la nit important a Ràdio Estadio Noche, i així va ser, com va anar tot?
9: Sí, com dius, ahir tinguérem el plaer de parlar amb Braulio al Ràdio Estadio Noche, sí. I va explicar el que li va dir Valverde per a dir no al València.
10: No es que hablo con él, es que